0: Y sí, en medio de esta cuenta atrás para el denominado evento del año, una cuenta atrás que se ha visto empañada por un incendio que de nuevo ha desatado todas las alarmas y ha mantenido durante todo el fin de semana en vilo a municipios del interior de nuestra provincia, Salsa de Ella, Cuya, Serra de Engalferán y sobre todo Tirich y Catí. Este último siguen los vecinos evacuados a la espera a la 1:30 por si pudieran volver a sus casas. La evolución es favorable, 810 hectáreas quemadas, 21 kilómetros de perímetro forestal afectado. Ahora mismo el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está visitando el municipio de Tirich y hasta allí nos acercamos para poner voz a este incendio. Alcalde Juanjo Carreres, que además se ha convertido o ha convertido sus redes todo el fin de semana como el principal altavoz para sus vecinos, a modo de bando digital para informar en todo momento de la evolución del fuego. Buenas tardes, alcalde. ¿Cómo han pasado la noche?
1: Bueno, bueno, está. Pues la verdad es que estem bastant contents, encara que l'incendi, al principi, no sé si cambiar de categoría, ¿no? Está encara en marcha, pero realmente no hay flama. Están acabant d'apagar tot el fum. Este matí la vista que teníem des del poble com si tingués pràcticament extingit, encara que no ho està, no? Perquè tenen algun foc o algun punt que hi ha fum. Estan repassant tot el que poden en aquest moment, totes les forces que estan treballant, perquè a l'espera esperen tormenta en bastant de vent també, i per tratar de perimetrar-ho tot bé i que aquestes persones no tinguin cap susto.
0: Uh-huh. Quina és l'estampa del poble, alcalde?
1: Ara en este moment, se veu un part de la cresta d'una muntanya crema, però la veritat és que aquests dies hi havia moltes flames, la gent estava una mica assustats, però de veres que hi ha que agrair molt a tots els que estan treballant així, perquè han treballat sense descans, en unes condicions difícils, i jo crec que al llarg del dia el podrem donar per estabilitzat, i llavors si demà, entre demà i després demà, pues el podem donar per controlat i per extingit ja.
0: Li preocupava este cap de setmana la proximitat de les granges al foc? És algo que ha estat treballant i parlant amb els diferents CECOPIs. Li diuen que anaven a treballar intensament un contingent destacat per a que evitara el foc arribar a les granges. Tot això s'ha complit, alcalde?
1: Tot això s'ha complit. Al final l'hem evitat que afectaria a cap explotació ramadera. I de la mateixa manera, pues, la zona del Pinar, que és una zona que té molt de valor ecològic per a la gent del poble, pues, ha pogut salvar, no tota, però gran part de la zona, en la qual pues, estem molt contents. La resta que s'ha cremat és més o menys

0: dies. És el Departament de Salut amb més demora de tota la Comunitat Valenciana, mentre que l'altre hospital de referència per a Alacant, el de Sant Joan, té unes llistes d'espera de 118 dies. Així ho ha denunciat Comissions Obreres, que planteja a la Generalitat la necessitat de crear un tercer hospital per a l'alacantí. Anem a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: El delegado de este sindicato en el Hospital General de Alicante, Francisco Tebar, ha comparado los 88 días de media a nivel autonómico con las demoras que sufren los pacientes de Alicante y señala a la falta de medios y al abandono de lo público por parte de la Consellería de Sanidad.
2: La lista de espera son la prueba de la dejadez, del desmantelamiento de la sanidad pública. Luego la desprestigian y, por último, la privatizan. Invertir en sanidad es mejorar y prolongar la vida.
1: Tebar ha insistido en que no se reducirán las listas de espera si no hay una ampliación real de las plantillas una mejora presupuestaria. En la actualidad, Alicante cuenta con 29.000 personas pendientes de una operación.
0: Y en clau política, la líder dels socialistes valencians i ministra de Ciències i Universitats, Diana Morán, confia que el president del govern, Pedro Sánchez, esgote la legislatura. Així, ha defensat la seva continuïtat en la Moncloa per a evitar, ha dit Morán, l'arribada del PP i Vox amb polítiques xenòfobes i racistes i negacionistes de l'emergència climàtica.
3: Morant, en una entrevista a Europa Press, ha parlat així de la situació política del president del govern i la seva continuïtat en el marc dels casos judicials que afecten a exdirigents del govern i a persones de l'entorn del també líder del PSOE.
4: Quiero que el presidente Sánchez agote la legislatura y que vuelva a ser presidente en la siguiente legislatura, porque quiero el bien para mi país. Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático y sobre todo esta comunidad, porque el Mediterráneo es precioso, pero es un poco también de fenómenos atmosféricos y meteorológicos muy virulentos y que nos han hecho sufrir mucho.
3: Preguntada per si continua posant la mà en el foc per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que confia en ell.
4: Yo confío en el presidente Zapatero. Este país es otro desde que presidente Zapatero llegó a nuestras vidas, ¿no? Y eso va a quedar para siempre. Y para mí eso es el presidente Zapatero y el político Zapatero.
0: I el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat avui dilluns els pressupostos del Consell per a 2026 i la coneguda com a llei d'acompanyament, que van ser aprovats amb els vots a favor de PP i Vox i que introdueixen la prioritat nacional.
5: La prioritat nacional que defensa Vox per a anteposar als espanyols en l'accés a l'habitatge i a les ajudes socials va quedar així inclosa en els pressupostos gràcies al suport del PP a esmenes com establir una assignació prioritària dels recursos públics als que mantenen un arrelament real, durador i verificable en la Comunitat Valenciana o garantir l'accés a l'habitatge sobre la base d'aquest principi, adequat a la legalitat vigent. L'únic discrepància entre PP i Vox va ser proposta plantejada pels de Santiago Abascal per a retallar quasi un milió d'euros els fons de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que va ser trombada amb el vot en contra dels populars. Estos pressupostos són els tercers aprovats per PP i Vox en la comunitat des del canvi de govern de 2023.
0: Un incident al castell de l'Olla d'Altea amb una carcassa que havia d'explotar en el mar però va desviar la seva trajectòria i va acabar impactant en la zona on es trobava el públic ha marcat l'actualitat també d'este cap de setmana. Anem a Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
6: Un ampli desplegament sanitari de seguretat i emergències marca cada any este espectacle pirotècnic que protagonitza l'estiu a la Marina Baixa. En estos moments, des de la confraria del Castell han explicat que desferits i accidentats només un sembla que Roma hospitalitzat, com ens explica José Pérez, que és president de la confraria del Castell de l'Olla.
7: A les hores d'ara sabem que sols n'hi havia un ingressat en l'hospital i que pareix que anaven a donar l'alta avui, però tot és sense tindre la seguretat, perquè per la llei de protecció de dades no ens volen donar informació en els hospitals i ens hem d'esperar a que Sanitat morir.
6: Els organitzadors han assegurat que cada any, igual que en aquesta ocasió, es compleixen els plans i mesures establides per a aquest espectacle pirotècnic al TEA.
7: Tots els anys fem igual i...
0: I com els hem dit, l'Agència Estatal de Meteorologia espera per avui dilluns ruixats i tempestes que poden ser localment molt fortes a l'interior de Castelló i de València i també en el litoral sur d'aquesta província. Estem en la Vista Aranja. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Han pasado 11 días y la gestión de la crisis en Ceuta está lejos de contentar a los ciudadanos. Ayer lo dejaron claro en la calle los ceutíes. Uno de cada cuatro salió a manifestar.